0: Molt bé,
1: Ernest.
0: Avui dia. No, cal més manera d'entendre la cosa, anem a veure.
1: Ignasi, vas fer fa
0: el Holiston. No. Ani lo ha atakit dinen ta Holiston. Ate ratza. Ma lekhro. Da, beseder.
2: Karstume.
0: Kol beseder gemu. Karstume. Oh.
2: Ala.
0: Ala. Ala. Ala ma.